Grandius tetel quendels cranberries zombi gvijau oz da Hugo Kamenisch de Kestrisch si culm el a gratulau en prima lingia a siu figliol al Franco Kamenisch ca a oz anniversari siu sedijaval ansemen cun ses cun sia sora Luisa ed il Carlo Elsenils Trimalins da Flont anot sedijons a naturalmen gvijainus tuts ecauter RTR gvijainus in bi di de fiasta ad els treis. Schavus leis et telefona no lotchien, vem venti schon 30 per gratula cun in titel de musica, in a gratulazion personala, so vais den ton etter metter in messaggi WhatsApp 079 200 70 07. Il y a Lina d'un quart.